Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert i un altre al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direccions.

0: per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
1: Notícies en xarxa.
2: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir... Jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple víric

0: per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat els desplaçaments de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Ajuda, que algú vigi una ambulància.
1: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Zanzo.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal, deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera de

0: Mat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
1: Notícies en xarxa.
2: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
2: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
3: Arriba el viatge musical.

0: allò que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
5: Hallo alle Farben!

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut. Amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també.

0: Procedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s.

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parell. Soc en Jordi Casas, disposat al llarg de 60 minuts de fer un esforç amb lo manta que sóc i presentar-vos aquelles grans cançons de l'any de la Maria Castanya. També amb la col·laboració de Caco Martínez i Esteve Llop. Què tal, com ho portem? A tots aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant, estigueu fent el que estigueu fent online, en línia, com es diu en català, també a la gent que esteu ara mateix al Ripollès, o bé senzillament al Empordà, o bé a la Selva, o bé a Girona capital i al Gironès, també a la gent de Manlleu i l'Osona, als quals i a les quals us donem una àmplia i somrient benvinguda. També saludo directament, es pot saludar?
2: Sí, sí, es pot saludar.
1: Doncs saludo a la gent, per exemple, del Baix Llobregat, del Vallès, Barcelona, l'àrea metropolitana, també al Bages, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, i a la gent que m'escolteu també des de Sitges, Garraf. Donem directament la benvinguda ara mateix a Caco Martínez, de Onward Records, també... És DJ, és locutor, és productor musical i un gran entès de música, especialment dels anys 80. Hola, Caco, què tal?
3: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Sempre enganxats als 80, perquè precisament aquella època ens va donar moltíssima bona música i gèneres musicals molt diversos per poder gaudir, com la joia que us presento a continuació, Coming to My Life, interpretada per la gran vocalista nord-americana Joy Sims i produïda per la banda d'electrofunk Mantronix. Som-hi!

0: Ai, les camperes lluïdes, Josep, les camperes lluïdes. Segurament molts de vosaltres esteu identificats amb una Voltaco, amb una Montesa, amb un Seat C24, amb un Citroën, amb un Opel, amb aquells cotxes fantàstics de l'època que es portaven especialment als anys 70, als anys 80, un GS, un CX, un Seat 127, un 850, un 600. Ara us explicaré una anècdota que em va passar ja fa alguns anys. Donem la benvinguda, després d'aquesta genial cançó de Joy Sims, Coming to my life, doncs a l'Esteve Llop, que ara mateix ens presentarà, com és habitual, algun d'aquests temes que ell ha seleccionat pel programa. Esteve, què tal?
1: Ei, Jordi, què tal? Com estem? Salutacions cordials a tots els oients de Hit Parade. Us parlem ara d'un single que té una curiositat molt destacada. Es va publicar al Regne Unit el dia 13 d'agost del 1984, però no va ser fins al febrer de l'any següent, de l'any 85, que va aparèixer als Estats Units. Es tracta d'un dels primers èxits de la cantant britànica Sade, un tema que va sonar moltíssim a les emissores de ràdio des d'aquell 1984 i que va ser un absolut èxit. Va ser el tercer single d'aquest àlbum al Regne Unit i el segon extret del treball als Estats Units. Un tema que segur recordareu, Smooth Operator.

nostres creadors de Illusion, Jazz and Illusion, aquest trio britànic que es feien dir Imagination, i aquesta és una de les seves grans cançons, també un èxit brutal, que es deia Music and Lights. I ara us explico allò que em va passar quan devia tenir 20 i escaig d'anys. Una vegada vam sortir de festa amb uns amics. Hi havia en Pipalta, també. Li deien Pipalta perquè... Ponme otra, que me voy. Era brutal. Aquest nen era el Bob Esponja dels anys 80. Doncs bé, baixàvem d'una discoteca al túnel del Bruc. Sabeu que hi ha una baixada, bueno, bastant forta, que va parar a Castellolí, on hi ha un circuit. Doncs bé, no hi havia circuit, però hi havia la baixada i el túnel del Bruc. Doncs bé, anàvem amb un cotxe esportiu a 140, que allà actualment es pot anar a 80, i ens adelanta el Xavier, que és del Bages, de Maians, amb un Seat 600. Vam flipar tots, però una passada. I una vegada vam arribar a Igualada, li dic: Xavier, com és possible que ens hagis adelantat si anava a 140? Diu: és que baixava en punt mort amb el 600. Bad boys! Bad boys! Bad boys! Bad boys! Molt bé, aquí tenim una banda formada a Birmingham, Abad, els Duran Duran. Anem a recuperar una d'aquelles grans cançons

dels 70, 80 i 90 aquí a Hit Parade per a tots aquells i aquelles que m'escolteu arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també en línia online. Ell és William Martin Joel, més conegut com a Billy Joel, amb aquesta noia de la part alta, no? La noia de Pedralbes, podria ser. Uptown Girl, Billy Joel i atenció. Ens anem a l'Alemanya dels anys 80. Segurament tots i totes havíeu ballat, bé, havíem ballat aquesta bonica cançó de George Crumbs. Això es deia Dean Data.

Ding dong, ding dong.

Quanta alegria! No sé si ho sabeu, crec que sí, però la música està dissenyada per crear, doncs, sentiments a les persones, no? Com és el cas de la música house, de la música trans, en aquest cas, de fer que la gent estigui eufòrica. I als anys 80 predominava, al igual que als 70, l'alegria. Avui dia és tot omplint estadis, no? Allò ja n'hi ha per agafar la gibrelleta i posar-se-la de casc i dir... Bé, estic parlant, òbviament, del reggaetó. Aquí tenim a la família The Barge amb una gran cançó que va ser un número indiscutible i que es deia El ritme de la nit, The Rhythm of the Night. Bé, ja sabreu que presento el Jordi Casas House des dels anys 90, un programa de música house. Doncs bé, perquè us feu una idea de com és la música house d'avui dia, ara escoltareu

0: Piada brutal per aquest Tortuga, que es diu la cançó dels The Barge i Rhythm of the Night. Molt bé, senyores i senyors, d'aquesta també n'hi ha una versió house, però us posem l'original. En aquest programa ens agrada ser originals, posar aquella música original dels 70s, 80s i 90s, com és el cas d'aquest genial Kalimba de Luna, que ara mateix farà ballar a més d'un i d'una.
1: Ostres!

africà, doncs, que estava molt de moda. Bé, encara està de moda Àfrica, no? Molt bé, aquí teniu una gran cançó que signen les Fan Fan. Una d'elles és la Ivana Espanya, que va crear temes com Call Me, Easy Lady, etc, etc. I sota el nom de Fan Fan, amb la seva companya, doncs Color My Love, o per exemple, que és aquesta que sona, una que es deia Happy Station. Molt bé, i ara mateix estava directament cantant, perquè aquestes cançons fan que les cantis. I com a programador musical de ràdio, sempre he tingut molt bona sort i molta audiència, perquè tinc la sort de que la música que m'agrada a mi és la música que us agrada a vosaltres i em fa feliç que trepideu i disfruteu amb grans temes com aquest d'un croata que es diu Sandy Martin. Era la cançó de la discoteca Cool. Sandy Martin, això es deia People from Ibiza.

que vegi us l'ou. Ostres, que bona aquesta cançó també del creador de People From Ibiza, Merry Merry Christmas, la versió castellana, Gente de Ibiza, o això que es deia Exotic and Erotico, Sandy Martin, directament des de Croàcia, a l'època de la discoteca Club Ibiza, època també dels Locomia, etc, etc. Molt bé, d'aquesta cançó a una altra, que era dels anys 90 i que els hi va suposar, els que van crear la cançó, molts mals de caps i de veure a su senyoria i tal. No per lo que he dit d'anar a 140 en una zona de 80, que això es fa molts anys, senyoria. No lo quería decir por la radio. Bé, era perquè van agafar la veu de Lolita Halloween, en pau descansi, per crear una altra cançó. Ens anem als anys 90 quan vaig presentar aquesta cançó en una emissora planetària, Ride on Time. Bonica cançó de Black Box que la recuperem aquí a Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Per a tots vostès, senyores i senyores, estic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a l'AP7, a Parets del Vallès també deixa un carril tallat sentit Tarragona. Finalment, a l'AP7 també hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, amb també un carril tallat en aquest punt. I Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular, per tant, entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i també l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren, que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El Valle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com també un replantejament sobre la urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i també reclama mesures urgents. I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que es manté la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre, als centres educatius. Segura ha instat al Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per tal d'evitar noves aturades durant el primer trimestre i ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de l'última reunió. I el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades que considera un símbol legal.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

La Lubis Bank. Xiula, el botó màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
2: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Hi everyone, it's Niall here.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallacs, Bolívia, quin moment. La Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: las 3. Dipoles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nou avís per l'arribada de tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent i el Pirineu. S'alerta a més d'una pedra que pot ser especialment grossa de fins a 5 centímetres. Fins al vespre es preveu la possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja, recordem, de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. El perill serà més baix a la resta del Pirineu i el Prepirineu, així com comarques de Lleida, Catalunya Central, interior de Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més qüestions. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular. La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat ha celebrat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin les vacunes.
4: Muestra la grave irresponsabilidad. Mire, Ceuta no necesita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia.
3: I la Conselleria de Drets Socials ha recuperat la convocatòria de prestació d'atenció a persones amb discapacitat per finançar productes de suport i mobilitat. El programa, que preveu arribar a 5.500 persones, està dotat d'una partida inicial de 5 milions d'euros que podrà arribar al 7 en funció de la demanda. Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dimarts i fins al 2 d'octubre. Així, totes les persones que entre 2024 i 2026 van comprar elements per adaptar el seu vehicle, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons i, entre d'altres, podran presentar les factures perquè se'ls retorni una part de l'import. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Assumiran el càrrec a final d'aquest mes, però els pobles petits temen renúncies perquè, diuen, potser no resulten prou atractius per als nous funcionaris. I acabem parlant del Barça, que s'ha estrenat a la Lliga amb golejada. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugranes en la competició domèstica. Tornem d'aquí una hora.
2: Notícies en xarxa. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
6: Michael Patrick Kelly.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc que ha tensat els serveis d'acollida i sanitaris de la ciutat autònoma. El PP ha reclamat reforçar les unitats d'estrangeria i establir 3 torns de treball per accelerar els expedients de repatriació. Precisament, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui dilluns l'enviament de 25.000 vacunes a Ceuta. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i 10.000 de difteria, tètanus, varicela i polio. I no deixem el tema perquè justament avui el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi migratòria a Ceuta i farà el que sigui oportú en l'acolliment de menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català d'acollida és fort i que està acostumat a rebre menors migrants sols i de la mà de les entitats del tercer sector afrontaran la situació que no els és nova.
4: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
3: Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat reprenen el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Assegura Ferrocarrils que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos del manteniment. I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es van acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fila. Un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana, el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i un altre quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim. I la Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns 6.100 milions d'euros més pels sistemes de defensa aèria i antimíssils d'Ucraïna, segons ha dit la presidenta de la institució Ursula von der Leyen en un missatge a X. Avui, que precisament es commemora el 35è aniversari de la independència d'aquest país de la Unió Soviètica. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: What's going on? It's Alex Parker.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i el Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya. Així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
2: Precisament, uns 300 veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la Festa Major. Han estat fins a 6:45 del matí. El municipi defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament relacionada amb diversos incendis de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. Els fets investigats es van produir entre el 6 de maig i el 5 d'agost. La detenció va tenir lloc ahir diumenge. Se li atribueixen 18 incendis que haurien provocat la crema de 127 contenidors, a més d'altres danys. L'Ajuntament de Barcelona estima que els danys ascendeixen a prop de 115.000 euros. D'aquí una hora més notícies.
1: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
8: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
9: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes, un front de tempestes acompanyades de pedra ha afectat cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida Ciutat. Aquest és el 8è dia de campanya en què registra pedra dins de la zona d'estudi de l'Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent. Destaquen que la d'avui és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. A partir de les 2 de la tarda ha començat a registrar-se pedra al Manà amb una mida de 2 centímetres de diàmetre. Segons el sindicat Assaja, l'afectació més important es podria donar a la pera i la poma. I el vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. Cuerpo també ha argumentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha afiliat a Ceuta.
3: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como saben, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
2: I el Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts a la compra de productes de suport per a persones amb discapacitat. El programa preveu arribar a 5.500 persones. Les sol·licituds es poden presentar des de demà i fins al 2 d'octubre. Escoltem el conseller Raül Moreno.
4: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
2: I el sindicat USTEC afirma que es manté la vaga pel primer dia de curs als centres educatius el 8 de setembre. Ha instat a Educació a seure's de negociar per evitar futures aturades. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que ha dit que no hi ha hagut contactes aquest estiu. I l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades en aquesta ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Summer Hits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en què la marxa i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7 els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació de Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president de l'UBAN espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
3: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
2: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 Castelló d'Empúries, el vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un quart de 6 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet. Atenció!

0: allò que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Amics, amigues, senyores i senyors, ben trobats, ben trobades de nou en aquesta sintonia. Ja resten, doncs, totes les emissores connectades arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra per de nou escoltar i donar vida a una nova hora del VIP 45. La feina, doncs, que fem és recordar les cançons dels 70, 80 i 90. Aquesta és dels 80. Varen tenir sort de poder escoltar i ballar aquests sons en aquell moment. 1985 per una de les cançons de Valerie Dore, la creadora del The Night, amb això que es deia Apropa't, Get Closer. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina en aquesta hora, en aquest VIP 45, doncs, repassant les cançons que tant ens agrada dels 70, 80 i 90. Tot just comença.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Anem ara mateix directament al Eurodance que es fabricava en els 90 amb Solid Base.
2: Now.
0: És el Dance to the Beat. Benvinguts al VIP 45. Tenim per endavant, doncs, minuts ben aprofitats de ritme, de sons i de records. Dance while the record spinning.

0: Una banda que per si mateixa ja era prou sòlida com el seu propi nom, Solid Bass, directament des de Noruega, i amb això que es diu Dance to the Beat. Era la segona proposta del VIP 45 d'aquesta edició, però en tenim moltes i moltes per a compartir junts, aquí, com sempre, en el vostre programa.
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Aquest sóc jo. Anem per més, directament des de la Itàlia, dels 80, autèntic Italo Disco, amb Soft de la B, i això que es deia Good Days of Love.

0: avui teníem ganes de recordar aquesta cançó inclosa dins l'àlbum Friends d'aquesta banda nord-americana, ja coneguda com són Shalamar, Howard Hewell, Jody Whitley i Jeffrey Daniel, sota la producció de Dick Freddy i Don Cornelius. Una de les cançons que hem escoltat és aquest Don't Try to Change Me. Intenta no canviar. Els Shalamar, que bona.
1: VIP 45.
0: Bé, com ja sabeu, esteu immersos aquí en aquest repàs que fa el VIP 45 dels 70, 80 i 90, ara mateix amb una cançó que arriba des de l'any 1984 dels belgues Mil Hom. Una de les cançons que va ser molt popular i va ser una autèntica revolució és aquest Love Emotion.

0: amics, amigues, és fantàstic poder escoltar i recordar cançons com aquesta, una producció italo-espanyola. Sota la batuta de Mauro Tonzini, Gorg Grani i Antonio Hernández. Es feien dir Basic Connection, amb només 3 anys de durada de projecte, i amb resultats musicals com aquest Háblame Luna, la cançó que hem escoltat. Jo recordo també una cançó d'ells que es deia, si no recordo malament, Tu ets el meu amor. Em sembla, eh? No estic segur. Però vaja. Basic Connection, una de les cançons doncs, que també hem escoltat avui aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I avui tenim ganes de tornar a escoltar i recordar aquell Turbo Diesel d'Alberto Carpani. De fet, va estar la primera cançó que va llançar aquest home en el rol de l'Italo Disco del moment. Any 1984 per Turbo Diesel d'Albert One. Ara mateix, doncs, l'escoltem.

0: De fet, la cançó era molt i molt original, fent repàs doncs, de les marques que en aquell moment eren protagonistes doncs, arreu del món. Les marques de cotxes automobilístiques. Turbo Diesel amb Albert One, Alberto Carpani. Més Bit 45, més records i més música tot seguit. Bon funky, no te'l perdis.
1: Bit 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. Bit 45.
0: Ara mateix arriba des de Washington el gran Bobby Thurston, així el recordem. Això és de finals de 70 i sonant molt i molt bé. Qui no recorda això que es deia? Check out the groove. L'escoltem. L'escoltem.

0: Quin so més brutal. Realment és fantàstic poder escoltar i recordar cançons com aquesta. Ronnie Brown, Willie Chester i el gran Bobby Thurston amb una de les seves cançons incloses dins l'àlbum You Got What I Takes. Aquest és el Shake Out The Groove, una de les grans melodies doncs, que també sonen aquí al VIP 45. Vinga, amics, de mica en mica doncs, entrant ja a la recta final, però encara tenim temps per escoltar cançons d'aquelles de luxe. No marxis!
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: I remuntem en el temps, perquè això es situa l'any 1985 amb el projecte My Cannon. Aquest era el conegut Going Crazy.

0: Tot i que els seus inicis es remunten a l'any 1989 amb la cançó Tip to Put Me in the Mix, una cançó que, per cert, va passar molt desapercebuda. Va ser aquesta el seu book insígnia, el que el va llançar directament a l'èxit. Aquí el teníem, MC Hammer. Com no podeu tocar aquest o aquesta. I Can Touch This. Que aquesta cançó no és altra cosa que un sampler sensacional de la cançó Super Freak, si no recordo malament, de Rick James, d'aquell àlbum que es deia Street Songs. Quins records! Vaig tenir, doncs, el privilegi de poder-la presentar també com a novetat. Gran cançó i ritme, doncs, que també hem avui escoltat aquí en el VIP 45. Amics, amigues, escoltem el temps, marxem.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Doncs sí, marxem. I ho fem així, tot recuperant una cançó també dels 80 amb una gent que es feia dir Rose. És el Magic Carillion. Us emplaço a una nova edició d'aquest VIP 45 a través de les diferents emissores, doncs, que emeteixen aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, qui ha fet aquesta feina, Josep Lloret. Que vagi molt i molt bé.